0: Que hi haueu un cop, per temps a, jo reino. Jo reino és un trin.
1: Dembora passa cura.
0: E puli de quer, a quer reino.
1: Gure oraina iragan bihurtu aitzin. Lehen da bizi, gure eriotzera joango gara.
2: E mon pai que anego tu piqueu, tau en cau que tinc, un petit local, una petita propietat.
0: E gure ilobietat marrastuko dituzu esatekite da gau bidea.
3: Asite,
1: industrien garaia badato. Metalen garaia.
0: Quan haueu a hami, que minjau las amoruse de las segues e las breques de meu dus casurat.
1: Elio eta buldozer.
0: Quan se voleu de Berti, sas mans de punte d'alba o surei couchat,
1: civilizazioetako mustruei erioa erakasten dieten kira.
3: Epi 4 vaques, epi la terra, o segre, o milloc.
0: Degen d'un susar i teixut amb les cançus
1: e
0: las arimatueres du dare trubaire du mejur.